0: www.votaphone.com.kr. No conchopop, orien amb un telèfon, que anen amb un telèfon rom, dinia amb maïs o en apunt bé.
1: Si tu no hi ha d'aigua primer, o et lleva, i no n'hi su a te pon.
2: Que no hi ha com que hi ha, a una tina tu en vint, que no n'hi ha de ser, és Votaphone.